0: 2004. gada 1. maijs Strasbūrā desmit valstīm kļuva par vēsturisku pagrieziena punktu. Eiropas Savienības saimē pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Tas bija svētku, vienotības un neizsmeļam iespēju brīdis. Ieskatīsimies dziļāk šajā svarīgajā notikumā. Laika gaitā Eiropas Savienība reiz vien ir paplašinājusies, iegūstot jaunas dalību valstis. 2004. gadā notika vēsturiski lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās, kad Savienība laipni sagaidīja 10 jaunas valstis – Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc šīs paplašināšanās tā kļuva par 25 dalību valstu Eiropas Savienību. Tomēr nākotnes vīzija tolaik bija vērsta uz Savienības paplašināšanos, sasniedzot 30 dalību valstu skaitu. Kāpēc tieši šī paplašināšanās ir tik svarīga? Sāksim ar to, ka tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienībai vienlaikus pievienojās tik daudz valstu. Par Savienības dalību valstīm kļuva trīs bijušās Padomju republikas – Igaunija, Latvija un Lietuva, četras bijušās PSRS satelīta valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija, viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām – Slovenija un divas vidusjūras salas – Kipra un Malta. Visas šīs valstis devās ceļā uz lielāku sadarbību, labklājību un solidaritāti. Šajā reizē tas bija kas vairāk nekā vienkārši Savienības dalību valstu skaita pieaugums. Tas bija signāls, ka mainās ģeopolitiskā situācija, kas noteiks Eiropas nākotni turpmākajām paaudzēm. Paplašināšanās rezultātā Eiropas Savienības robežas pārvirzījās uz austrumiem, vairojot Savienības kā stabilizējošu spēku ietekmi Eiropā. Kāpēc šīs valstis gribēja kļūt par Savienības dalību valstīm? Daudzām tā bija iespēja piedzīvot demokrātijas, brīvības un iespēju solījumu, kuru simbolizēja Eiropas Savienība. Paplašināšanās notika pēc tam, kad Centrālajā un Austruma Eiropā bija kritis komunistiskais režīms, un šīs valstis varēja pāriet uz demokrātiju un tirgus ekonomiku. Šī vēsturiskā paplašināšanās no 15 līdz 25 dalību valstīm kļuva par kulminācijas punktu ilgajā pievienošanās procesā, kura rezultātā Eiropa atguva savu vienotību. Eiropa, ko pusgadsimtu bija šķēlis dzelzs priekškars un augstais karš. Turklāt 2004. gada paplašināšanās lielā mērā ietekmēja valodu lietojumu Eiropas Savienībā. To pat varētu saukt par vēl nebijušu izaicinājumu. Savienības oficiālo valodu skaits pieauga no 11 līdz 20 valodām. Savienība ieguva 9 jaunas valodas – čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. Lai Eiropas parlaments būtu pilsoņiem pieejams arī jauno dalību valstu valodās, parlamenta tulkošanas dienestā tika izveidotas 9 jaunas tulkošanas nodaļas. Jau vairākus gadus pirms paplašināšanās, kamēr vēl turpinājās pievienošanās sarunas, parlamenta valodu personāls sāka gatavoties jauno valodu ienākšanai, tāpēc piedalījās padziļinātās valodu apmācības programmās. Valodu kaleidoskops apliecina Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt integrāciju un dažādību. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir loks, kas ļauj ielūkoties valsts vēsturē, iepazīt tās kultūru un identitāti. Ar rakstiskās un mutiskās tulkošanas palīdzību Savienība panāk, ka ikviena balss ir uzklausīta. Pēc šīs, piektās un vislielākās paplašināšanās kārtas – Savienībai 2007. gadā vēl pievienojās Bulgārija un Rumānija un 2013. gadā Horvātija. Lai gan ir pagājuši 20 gadi, 2004. gada paplašināšanās ietekme joprojām ir jūtama visā Eiropā. Savienība no jauna ir apliecinājusi, ka darbojas kā cerību, progresa un sadarbības bāka nemitīgi mainīgas pasaules plašumos. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Na União Europeia existem vários tipos de atos legislativos. Alguns são vinculativos, outros não. Alguns aplicam-se a todos os Estados-membros, outros apenas a alguns. Hoje dedicamo-nos a um tipo de legislação muito importante, as diretivas. Uma diretiva é um ato jurídico adotado pelas instituições da UE e dirigido aos Estados-membros da União. Estabelece um objetivo que tem de ser alcançado. Uma diretiva faz parte do chamado direito derivado da UE. Consiste no acervo legislativo que decorre dos princípios e objetivos estabelecidos nos tratados da UE que correspondem ao direito primário. Se quiser saber mais sobre os tratados da União Europeia, consulte o episódio desta série dedicado ao assunto. Mas voltemos ao nosso tema, as diretivas, com um exemplo. A Diretiva Plásticos de Utilização Única na UE. O objetivo desta diretiva é reduzir o impacto de determinados produtos de plástico de utilização única no ambiente. Para o efeito, pediu-se aos países da UE que reduzissem ou mesmo proibissem a utilização de plásticos de utilização única, como pratos, palhinhas e copos. Esta diretiva foi publicada em junho de 2019 e entrou em vigor em julho de 2021. Evidentemente, todo este processo levou tempo. Tempo para incorporá-la na legislação nacional, tempo para retirar do mercado os artigos de plástico de utilização única existentes e tempo para adaptar os nossos padrões de consumo. Mas se olharmos à nossa volta, as palhinhas de vidro e papel já substituíram em grande parte as de plástico. O processo de elaboração de uma diretiva tem várias etapas, começando por uma proposta da Comissão Europeia, seguida de uma apreciação e alteração por parte do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Isto significa que o Parlamento Europeu participa tanto na elaboração como na adoção de diretivas. A etapa final consiste na incorporação da diretiva na legislação nacional dos Estados-membros da UE. Este processo é conhecido como transposição. Ao contrário dos regulamentos, que são diretamente aplicáveis em todos os Estados-membros, as diretivas devem ser transpostas para a legislação nacional. Mas como é que isto é feito? As autoridades nacionais de cada país da UE determinam a forma como irão incorporar a diretiva na respectiva legislação nacional. De uma forma geral, tal deve ser feito no prazo de 2 anos após a adoção da diretiva, mas este prazo pode ser prorrogado, se necessário, para assegurar uma transição mais harmoniosa para as novas regras no mercado da UE e nos Estados-membros. Para que uma diretiva produza efeitos, as medidas nacionais devem alcançar os objetivos nela fixados. As autoridades nacionais devem comunicar à Comissão Europeia as medidas que adotam. Se não o fizerem, a Comissão dá início a um processo por infração devido a esta falha de comunicação. As diretivas podem estabelecer normas mínimas, mas nada impede os países da UE de estabelecerem normas mais elevadas, como já pode ser exigido pelos seus próprios sistemas jurídicos. Neste caso, os Estados-membros têm, obviamente, o direito de estabelecer normas mais elevadas do que as previstas na diretiva, mas não podem estabelecer normas que estejam aquém das normas mínimas. Por conseguinte, as diretivas estabelecem limiares comuns para a harmonização das regras em toda a UE. Quando um Estado-membro não transpõe uma diretiva para a sua legislação nacional, a Comissão pode dar início a um processo por infração. A Comissão pode igualmente dar início a um processo por infração se um país transpuser incorretamente uma diretiva. Se a questão não for resolvida após a emissão de uma advertência inicial, a Comissão pode decidir intentar uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia. Em alguns casos, a Comissão pode solicitar ao Tribunal que imponha sanções financeiras ao Estado-membro em causa. O montante da sanção a pagar deve garantir que a sanção é proporcionada e tem um efeito dissuasor. Com efeito, a sanção deve ser suficientemente elevada para assegurar que o Estado-membro comece a aplicar a diretiva. Deve, por conseguinte, ser superior ao benefício que o Estado-membro obtém com o não cumprimento da mesma. A sanção deve também ser suficientemente elevada de forma que o Estado-membro não volte a deixar de aplicar a diretiva. O nível da sanção varia de acordo com a capacidade de pagamento do país. O objetivo nunca é colocar o Estado-membro em dificuldades financeiras, visto que não seria do interesse de nenhuma das partes. Pelo contrário, o principal objetivo de um processo por infração é garantir que os Estados-membros aplicam o direito da UE no interesse das pessoas em toda a União. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: L'égalité et la non-discrimination sont des valeurs et principes clés de l'Union européenne, inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pourtant, la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQIA+, est toujours une réalité en Europe et au-delà, même si l'Union s'est dotée de plusieurs outils pour y remédier. L'objectif de l'Union est de construire une société plus inclusive, où personne n'a peur d'être soi-même ou d'aimer qui bon lui semble. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union pour lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
3: Dans trop de régions du monde, les personnes LGBTQIA+, sont toujours confrontées à des violations systématiques de leurs droits humains. Dans de nombreux pays, des lois discriminatoires exposent ces personnes au risque d'être arrêtées, tuées et confrontées à des violences ou à d'autres peines sévères. La santé physique et psychologique des personnes LGBTQIA+, est menacée. Par exemple, les actes sexuels consentis entre personnes de même sexe sont illégaux dans plus de 60 pays et les personnes LGBTQIA+, y risquent la prison, des amendes ou d'autres sanctions. Dans au moins 7 pays, le Yémen, l'Ouganda, l'Arabie Saoudite, le Nigeria, la Mauritanie, l'Iran et le Brunei, les actes sexuels entre personnes de même sexe sont passibles de la peine de mort. Depuis 2013, plusieurs pays ont adopté de nouvelles lois qui criminalisent les relations homosexuelles. Les Nations Unies et d'autres groupes de défense des droits humains ont critiqué ces lois et souligné que les législations de ce type peuvent créer un climat d'intimidation qui encourage l'homophobie et les crimes de haine.
2: L'égalité et le respect de la diversité sont au cœur du projet européen. C'est pourquoi l'Union européenne dispose de l'une des législations antidiscrimination les plus complètes au monde. Les 27 sont encouragés à adopter des mesures juridiques, politiques et financières pour lutter contre la violence, les discours haineux et la marginalisation. De plus, l'Union s'efforce de promouvoir les droits des personnes LGBTQIA+, partout dans le monde. En 2020, la commissaire européenne à l'égalité Elena Dalli a déclaré
4: « It is unacceptable that people have to pay a price for who they are. »
3: Il est inacceptable que des personnes doivent payer le prix de ce qu'elles sont, parfois même au prix de leur vie. Ce qui arrive à nos frères et sœurs ne fait que renforcer ma détermination à continuer à travailler et à défiler avec les communautés LGBTQI en Europe et au-delà. Même lorsque nous ne sommes pas les bienvenus, nous savons que ce que nous faisons est juste.
4: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
2: En 2020 toujours, pour la toute première fois, la Commission européenne a adopté une stratégie pour 5 ans en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+, sous la houlette de la commissaire Elena Dalli. Cette stratégie comprend une série de mesures dans 4 domaines. Lutter contre la discrimination à l'égard de la communauté LGBTQIA+, garantir la sécurité des personnes LGBTQIA+, construire des sociétés inclusives et mener campagne en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+, dans le monde.
3: Le travail sans relâche réalisé pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie trouve sa base juridique non seulement dans les traités de l'Union, mais aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Il s'agit de la première charte internationale des droits de l'homme à interdire explicitement la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Néanmoins, la législation à elle seule ne suffit pas à faire évoluer la situation. Les préjugés et les partis pris à l'encontre des personnes LGBTQIA+, prennent différentes formes. La violence verbale, la violence physique et la marginalisation sont des phénomènes quotidiens dans notre société. Au sein de l'Union, plus d'une personne sur deux considère que la discrimination à l'égard des personnes LGBTQIA+, est répandue dans son pays. Selon l'enquête Eurobaromètre 2024, près de 7 Européens sur 10 estiment que les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles devraient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Le même pourcentage pense aussi que le mariage entre personnes de même sexe devait être autorisé dans toute l'Europe. Si l'on compare avec le dernier rapport, publié en 2019, l'enquête montre que la plupart des Européens sont désormais plus tolérants à l'égard des personnes LGBTQIA+, qu'il y a quelques années, malgré une recrudescence des discours de haine dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux, et l'adoption de lois discriminatoires dans des pays comme la Pologne et la Hongrie.
2: En 2021, le Parlement a également adopté une résolution déclarant l'Union européenne zone de liberté pour les personnes LGBTIQ, où chacun est libre d'être soi-même et peut s'épanouir dans une société inclusive. Cette résolution a envoyé un message fort aux gouvernements qui ont introduit des lois anti-LGBTQIA+. L'Union a également attiré l'attention sur la situation des droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+, en dehors de l'Union, et sur la nécessité de veiller à ce que leur situation soit prise en considération dans le cadre des procédures d'asile. La discrimination peut se produire n'importe où et dans n'importe quel domaine de la vie. En tant que citoyens européens, nous devons contribuer à protéger les droits et le bien-être de tous ceux qui nous entourent et faire partie de la solution.
3: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
5: Je všade. Aute, doma i v mobilnom telefóne. Pýtate sa, o kom alebo skôr o čom je reč? Samozrejme, že o rozhlase. 13. február je príležitosťou osláviť Svetový deň rozhlasu. Pozrime sa bližšie na tohto verného spoločníka a médium, ktorému dokonca aj Eiffelová väža vďačí za prežitie. Rozhlas je výsledkom celého radu technologických inovácií 19. storočia. Patria medzi ne vynájdenie telegrafu Američanom Samuelom Morsem, objavenie rádiových vln Nemcom Heinrichom Rudolfom Hertzom a napokon aj prvý prenos signálu prostredníctvom elektromagnetických vln medzi Anglickom a Francúzskom, ktorý v roku 1899 zrealizoval Talian Guglielmo Marconi. Prvé rozhlasové vysielanie vo Francúzsku uskutočnila v decembri 1921 práve z Eiffelovej veže rozhlasová stanica Radio Tour Eiffel, ktorá odvysielala koncert. Pritom iba niekoľko rokov predtým Eiffelovú vežu takmer zbúrali. Áno, počujete dobre. Eiffelová veža bola slávnostne otvorená v roku 1889 počas svetovej výstavy v Paríži a o 20 rokov neskôr mala byť rozobratá. Práve jej funkcia gigantickej rozhlasovej antény ju však pred demontážou zachránila a veža napokon vďaka dodatočnej inštalácii 12-metrovej antény na jej vrchole dosiahla výšku až 324 metrov. Vráťme sa však k rozhlasu. Niektorí z nás si ešte pamätajú obrovské rozhlasové príjimače, ktoré mali doma naši starí rodičia. Po druhej svetovej vojne sa objavili tranzistory a rozhlas bol nakoniec možné počúvať všade. V 80. a 90. rokoch minulého storočia sme boli svedkami prechodu na digitálne vysielanie, keď FM vysielanie ustúpilo digitálnemu rozhlasovému vysielaniu DAB, ako aj satelitnému vysielaniu. Prvé roky nového tisícročia zase priniesli podcasty a internetový rozhlas. Ako vidíme, rozhlas sa neustále vyvíja. Je efektívnym nástrojom, ktorý umožňuje oslavovať ľudstvo v celej jeho rozmanitosti a ponúka priestor na demokratický dialóg. Ešte aj dnes je najpopulárnejším médium na svete. Práve preto sa Európsky parlament rozhodol produkovať vlastný obsah aj v audioformáte. Môžete si ho vypočuť okrem iného na webovej stránke europarl.audio.
6: Tikai retajam ir izdevies izcilu karjeru uz skatuves apvienot ar veiksmīgu karjeru politikā. Viena no šādiem cilvēkiem bija Melina Merkūrī. Viņa bija slavena aktrise un starptautiska kinozvaigzne, kas pēc 1967. Gada apvērsuma Grieķijā sāka aktīvi iesaistīties politikā. Viņa apceļoja pasauli, paužot nosodījumu diktatūrai un aizstāvot demokrātiju. Pēc režīma krišanas viņa kļuva par Grieķijas kultūras ministri, turklāt vienīgo, kas šajā amatā bijusi tik ilgi. viņa arī iesaistījās Grieķijas sociālistiskās partijas dibināšanā. Melīna Merkurī nenogurstoši strādāja, lai Eiropā popularizētu kultūru. Viņas paveiktais turpina dzīvot līdz ar tādām iniciatīvām kā Eiropas kultūras galvaspilsēta un Melīnas Merkurī fonds. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas veidotāji. Amalija Marija Merkurī ir dzimusi 1920. Gadā Atēnās. Pēc dramaturģijas studijām viņa drīz vien sāka spēlēt galvenās lomas. Pagrieziena punkts viņas karjerā bija loma lugā Ilgu tramvajs 1949. Gadā. Drīz pēc tam viņa ieguva Marikas Kotopulas balvu kā labākā aktrise. Melinas kino debija sākās ar filmu Stella, kuru režisējis Mihalis Kakojanis, un kura 1956. Gadā ieguva atzinību Kannu kinofestivālā. Filmēšanās laikā viņa iepazinās ar amerikāņu kinorežisoru Jūlsu Dasēnu, kurš vēlāk kļuva par viņas vīru un kolēģi. 1960. Gadā viņa Kannās ieguva balvu kategorijā labākā aktrise filmā Never on Sunday, kas izpelnījās 5 Oskara balvas nominācijas. 1967. Gada 21. Aprīlī, uzstājoties Ņujorkā, Melīna Merkurī uzzināja, ka Grieķijā varu sagrābusi armijas virsnieku grupa, iedibinot Grieķijas militāro huntu, dēvētu arī par pulkvežu režīmu. Kopš tā laika viņa pie katras izdevības uz skatuves pauda nosodījumu huntai, atkārtojot savu saukli demokrātija uzvarēs. 7 gadus ilgajā režīma valdīšanas laikā viņa rīkoja kampaņas visā pasaulē, prasot atjaunot valstī demokrātiju. Pulkveži viņai atņēma Grieķijas pilsonību, bet tas tikai pastiprināja viņas apņēmību. Kādu nakti pulksteni 4:00 man piezvanīja no Daily Mail un paziņoja. Jums atņemta pilsonība. Es biju pirmais cilvēks, kam to atņēma. Vēl īsti nepamodusies, lauzītā angļu valodā atbildēju. Esmu dzimusi grieķiete. Viņš ir dzimis fašists un kā fašists arī nomirs. Es esmu dzimusi grieķiete un nomiršu kā grieķiete. Melīnas apņēmība nekad neapsīka, neskatoties uz saņemtajiem draudiem un pat slepkavības mēģinājumu. Uzstājoties ar runām, koncertiem un intervijām, viņa cieņa turpināja līdz pat 1974. Gadam, kad Grieķijā tika atjaunota demokrātija. Atgriezusies Grieķijā, Melīna Merkurī palīdzēja dibināt Grieķijas sociālistisko partiju un 1977. Gadā tika ievēlēta parlamentā. Kad sociālistiskā partija 1981. Gadā uzvarēja vēlēšanās, viņa kļuva par kultūras ministri. Viņa bija pirmā sieviete, kas ieņēmusi šo amatu. Turklāt viņa ir vienīgā visā Grieķijas vēsturē, kas šajā amatā darbojusies tik ilgi. Ministres krēslā viņa pārveidoja kultūras dzīvi. Viņa vēra muzeju durvis visiem iedzīvotājiem, veicināja izglītību ar kultūras mantojuma palīdzību un sāka tādus nozīmīgus projektus kā Bizantijas kultūras muzejs Salonikos. Viņa arī sāka slaveno kampaņu, kuras mērķis bija Partenona marmoru atgriezt Grieķijā.
7: Adas Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
6: Ko Anglijai nozīmē Šekspīrs vai Svētā Pāvila katedrāle? Ko Indijai nozīmē Taj Mahals? Ko Itālijai nozīmē Siksta kapeles gleznojumi? Mūsu lepnums ir Partenona marmora skulptūras. Tā ir mūsu identitāte. Tā mūsdienās ir mūsu saikne ar Grieķijas izcilību. Šie mākslas darbi mums nozīmē to pašu, ko demokrātijas un brīvības jēdziens.
7: Democracy and freedom.
6: Viņas ilgnoturīgākais sasniegums Eiropas Savienības līmenī bija iniciatīvas Eiropas kultūras galvaspilsēta izveide. 1985. Gadā Atēnas kļuva par pirmo Eiropas kultūras galvaspilsētu, pēc tam, kad Melina Mercuri bija pārliecinājusi Savienības kultūras ministrs, ka kultūrai ir jābūt vienam no Savienības identitātes galvenajiem elementiem. Viņa arī stiprināja kultūras sakars ar Austrumu Eiropu, vēl pirms dzels priekškara krišanas. 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā Melina Mercuri jau atkal apvienoja aktrises karjeru ar politiku. Kad 1993. Gadā pie varas atgriezās Socialistiskā partija, viņa atsāka pildīt kultūras ministras pienākumus, koncentrējoties uz kultūras sasaisti ar izglītību. Melina Mercuri aizgāja mūžībā 1994. Gadā Ņujorkā. Atēnās sarīkotajās valsts līmeņa bērēs viņu pēdējā gaitā pavadīja valsts premjerministrs un neskaitām iedzīvotāji, tādējādi apliecinot dziļo grieķu tautas mīlestību pret viņu. Mūsdienās viņas ieceras turpina dzīvot līdz ar Melinas Mercuri fonda starpniecību, kurš popularizē Grieķijas kultūru visā pasaulē. Kopš 2007. Gada fonds katru gadu kādai jaunai aktrisei piešķir Melinas Mercuri teātra balvu kopā ar Melinas mīļāko piespraudi, ko nodod no vienas uzvarētājas nākamajai. Tādējādi viņas gars turpina dzīvot uz skatuves. Melinas mērķis nekad nebija tituli vai balvas. Tā bija mīlestība. Mīlestība pret Grieķiju un mīlestība, ko viņa saņēma no citiem. Viņas darbi un redzējums vēl šodien iedvesmo paaudžu paaudzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
8: Europaparlamentet är världens mest flerspråkiga parlament. Tillsammans översätter vi som jobbar på Europaparlamentets översättningstjänst till alla 24 officiella EU-språk varje dag. Det innebär att vi inte bara översätter till större språk som franska, tyska och engelska, utan även till maltesiska, iriska, estniska, lettiska, slovenska, litauiska, kroatiska, slovakiska, finska och danska, som alla talas av mindre än 6 miljoner människor. Det gör vi eftersom respekten för demokrati också innebär respekt för den språkliga mångfalden. Kan mindre språk verkligen blomstra i EU? Svaret är ja. Detta beror till stor del på många olika EU-initiativ som främjar de minst talade officiella EU-språken. I Europa talas fler än 200 språk. Av dessa är endast 24 officiella EU-språk. Vissa, till exempel tyska, franska och italienska, talas i flera EU-länder och till och med utanför EU. Andra, som iriska och maltesiska, talas av färre, men de är lika officiella och värdefulla. Och det är inget konstigt med det. EU byggdes upp på idén om att vi skulle enas i vår mångfald. Idén är så central för EU att den antogs som unionens motto. Och här i ligger också en stark övertygelse. Den språkliga mångfalden är inte något hinder utan en rikedom. Den förtjänar att skyddas, främjas och firas. Vi tar den rättsliga grunden först. Två viktiga lagtexter gör EU:s engagemang för språklig mångfald kristallklart. Den första är artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där det står att unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Sedan har vi artikel 3 i EU-fördraget, där det står att unionen ska respektera rikedomen och sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas. Det här är inte bara ord. De här artiklarna utgör den rättsliga grundbulten som lett till en rad konkreta åtgärder. EU:s ministerråd har till exempel antagit en rekommendation som främjar inlärning av minst två språk utöver första språket. Det kanske låter ambitiöst, men folk i EU är med på noterna. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker fler än 8 av 10 EU-bor att alla borde tala minst ett främmande språk. Nu tar vi oss en titt på Europaparlamentet, där EUs engagemang för språklig mångfald omsätts i handling varenda dag. Här behandlas alla 24 officiella EU-språk lika. Alla tal under parlamentets plenarmöten simultantolkas. Varenda lag översätts till samtliga officiella språk. För att förstå omfattningen av det här. Europaparlamentets översättningstjänst översätter varje år en travdokument som är lika hög som Eiffeltornet. Om du är översättare, student eller allmänt språkintresserad kanske det är intressant att veta att du har tillgång till en databas som heter Interaktiv terminologi för Europa. I dagligt tal IATE. Det är EUs officiella terminologidatabas. Och den är enormt stor, med över 8 miljoner termer fördelade på 1,2 miljoner poster, är det den största flerspråkiga terminologidatabasen i världen. Den täcker alla 24 officiella EU-språk och även latin. Men EUs engagemang för språk är inte bara begränsat till EUs institutioner. Det sträcker sig så mycket längre. Du finner det i klassrum, på teatrar, bibliotek och på nätet, där språk levandegörs genom utbildning, kultur och kreativitet. De flesta känner till Erasmus+, som är EU:s program för studentutbyten. Men alla vet inte att det finns flera projekt som främjar mindre språk. Dessa kreativa och innovativa projekt involverar ofta skolor, universitet och kulturföreningar. Det handlar om att på olika sätt stärka olika grupper i samhället så att de kan hålla fast vid och föra vidare sitt eget språk. Här är två exempel från Slovakien och Irland. Det första är ett projekt på universitetet i slovakiska Trnava i samarbete med universitetet i Serbien och Slovenien. Målet var att förbättra undervisningen i slovakiska utomlands. Man tog fram nya undervisningsmetoder och läroplaner, särskilt i regioner där slovakiska talas som minoritetsspråk. Det andra exemplet är Wiki Women. Det sammanförde skolor, språkorganisationer och Wikipedia-stiftelser från mindre talade språk. Här letade irländska studenter fram extraordinära kvinnor som ännu inte fanns på Wikipedia och skrev nya artiklar om dem på iriska. Man ville utveckla den digitala kompetensen, främja jämställdhet och blåsa nytt liv i iriskan. Det är ju Irlands första officiella språk och ett officiellt EU-språk. Men det talas till vardags av en rätt så liten andel av befolkningen och anses ligga i riskzonen för att dö ut. Har du hört talas om den danska filmen En runda till? Den maltesiska romanen In the name of the Father and of the Son och Östersjöforumet för dokumentärer. Kan du gissa vad alla har gemensamt? De fick stöd från Kreativa Europa. Kreativa Europa har en budget på över 2 miljarder euro för perioden 2021-2027 och är EU:s flaggskeppsprogram för de kulturella och kreativa områdena. Programmet finansierar teater, film, förlagsverksamhet, festivaler och mängder av olika konstnärliga initiativ, alla med fokus på språklig och kulturell mångfald. En av de viktigaste verksamheterna är att stödja översättning och distribution av litterära verk i hela Europa. Mellan 2014 och 2020 var Kreativa Europa med och finansierade översättning och marknadsföring av fler än 3 500 böcker. På så vis kunde även böcker skrivna på mindre språk hitta läsare utanför sina språkgränser. Kreativa Europa stöder också textning och dubbning av filmer och ser till att filmer släpps på alla 24 officiella EU-språk, inklusive de mindre. Dessutom finansierar programmet internationella kultursamarbetsprojekt och festivaler. Det ger hundratals författare, filmmakare, översättare och konstnärer möjlighet att nå ut till en ny publik och verka över gränserna. På så sätt stärker Kreativa Europa tillgången till kultur och konstnärliga uttryck på alla EU-språk, oavsett hur många som talar språket. Talar du ett minoritetsspråk eller vill du bara veta mer? Ta då reda på vilka möjligheter program som Erasmus Plus och Kreativa Europa kan erbjuda. Och vi här på Europarl Radio är inte sämre vi. Alla våra svenska poddar finns såklart på alla de andra 23 EU-språken också. Det är ett sätt till för Europaparlamentet att jobba för inkludering, tillgänglighet och lika deltagande för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
9: Como la mayoría de los europeos, seguramente tú también usas internet todos los días para charlar con tus amigos, jugar a juegos, hacer compras o para trabajar o estudiar. Pues ten mucho cuidado. Aunque internet ofrece un mundo de posibilidades, ese mundo también tiene su lado oscuro. La ciberdelincuencia no conoce fronteras y los ciberataques pueden adoptar formas muy distintas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de ciberataques y ciberseguridad. Los ciberataques no solo se multiplican en todo el mundo con mayor rapidez que otras formas de delincuencia, también están aumentando magnitud, coste y sofisticación. Una encuesta realizada por Eurostat en 2020 nos muestra que la concienciación ciudadana sobre lo que supone la ciberdelincuencia es cada vez mayor. El revés de la moneda es que los europeos se sienten cada vez menos seguros en Internet. Solo el 59% de los entrevistados considera que puede protegerse contra la ciberdelincuencia, frente al 71% que así lo manifestaba en 2017. Los usuarios de Internet tienen miedo de que sus datos personales puedan utilizarse de forma indebida o de ser víctimas de una estafa, de un robo de identidad o de ataques de ransomware, chantajes en los que se obliga a una persona a pagar para recuperar el acceso a sus propios datos. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas muy dispares. Por ejemplo, los ataques de phishing, que suplantando una identidad, roban datos de tarjetas de crédito o débito y realizan transacciones bancarias no autorizadas o compras en línea. Somos muchos los que hemos recibido, al menos una vez, correos electrónicos fraudulentos o llamadas en las que nos piden nuestros datos personales. El peligro de sufrir un chantaje o de que hackeen nuestras redes sociales o cuentas de correo electrónico acecha en cada esquina. Nada tiene de extrañar, por tanto, que la gente se resista a utilizar servicios en línea cuando considera los riesgos que corre, Lógicamente, compramos menos en Internet si tememos un ciberataque. Y no son solo los particulares los que se ven afectados. Empresas y países enteros también los han sufrido. El primer ciberataque conocido contra un país fue contra Estonia en abril de 2007 e interrumpió los servicios en línea de bancos, medios de comunicación y organismos gubernamentales durante semanas. Lamentablemente, muchos más países han sufrido ataques cibernéticos desde entonces. Tal vez recuerdes el ataque WannaCry en mayo de 2017, un ataque de ransomware global de una magnitud sin precedentes que infectó alrededor de 300.000 sistemas informáticos en más de 150 países. Pues bien, ¿qué está haciendo la Unión Europea para acabar con los ciberataques? La Unión trabaja activamente por la seguridad de los europeos en Internet. En 2013 adoptó su primer acto legislativo para abordar este tema. Desde 2017 han visto la luz iniciativas legislativas relacionadas con la ciberseguridad y seguimos avanzando en este sentido. Una de las 6 prioridades establecidas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el programa de trabajo de la Comisión bajo su presidencia, es la de construir una Europa adaptada a la era digital. Al establecer las orientaciones políticas para la Comisión actual, la presidenta expuso su objetivo en este campo. Quiero que Europa aproveche mejor las oportunidades de la era digital dentro de unos límites éticos y seguros. En 2020, la Comisión presentó una nueva estrategia de ciberseguridad de la Unión. Su objetivo es proteger Internet, un Internet global y abierto, mejorando las herramientas y los recursos para garantizar la seguridad y proteger los valores de la Unión. En resumen, esta nueva estrategia revisa las normativas sobre seguridad de las redes y los sistemas de información, insiste en la prevención de los ciberataques y facilita la cooperación de los países de la Unión con sus socios internacionales para poder responder mejor a ciberataques de gran magnitud. Para lograr sus fines, la Unión invertirá en investigación, innovación y despliegue en materia de ciberseguridad. En la presentación de la estrategia, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaraba lo siguiente: invertir en ciberseguridad significa invertir en un futuro saludable para nuestros entornos en línea y en nuestra autonomía estratégica. Vivimos en un mundo en el que cuidar de nuestra seguridad, y especialmente de nuestra ciberseguridad, es cada vez más importante. Cuando sales de casa por la mañana, no te dejas las ventanas ni la puerta de casa abiertas, y sin embargo, esto es exactamente lo que la mayoría de nosotros hacemos con nuestros aparatos electrónicos. Dejarlos a merced de ataques cibernéticos o de que nos roben los datos. Sí. Tus datos personales importan y tú eres la persona más indicada para cuidar de ellos. Ayudándote a ti mismo, ayudas a la Unión Europea a proteger nuestra ciberseguridad a mayor escala. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
10: Denk even na over de plaatsen die je het meeste bijblijven als je reist. Misschien denk je aan de musea of de theaters die je bezocht. Vaak gaat het ook om de muziek die door de straten klonk, het festival dat je toevallig ontdekte of de energie die je op een buurtplein voelde. In heel Europa speelt cultuur een grote rol bij het vormgeven van de identiteit van steden en regio's. Straatfestivals, concerten en kunstprojecten over sociale thema's brengen mensen samen en helpen steden te groeien. Dit idee vormt de kern van een van de bekendste culturele initiatieven van de Europese Unie, de culturele hoofdsteden van Europa. Het programma werd in 1985 in het leven geroepen door Melina Mercouri, de toenmalige Griekse minister van cultuur en haar Franse tegenhanger Jacques Lang. Hun visie was kort en krachtig. Cultuur zou de Europese burgers dichter bij elkaar kunnen brengen. Sinds de allereerste culturele hoofdstad van Europa, Athene in 1985, hebben meer dan 70 steden over heel Europa de titel mogen dragen. In Vlaanderen en Nederland gaat het in totaal om 5 steden. Amsterdam in 1987, Antwerpen in 1993, Rotterdam in 2001, Brugge in 2002 en Leeuwarden in 2018.